espero treballar pel bé comú. Començar els d'amor i mexicar i unidos, dividir els senyor partidos, no fundo todos queriam ser ditadores. I els criats es passien feies, per tantes